Hem escrit l'equipatge. Un nou paisatge, un circ a dibuixar. Xarango caminant per la corda fluixa.

El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

0: I amb aquesta música d'en Giorgio Moroder parlem de llibres, com sempre fem cada setmana a Ram Matí, llibres amb, com sempre, en Jordi Sogranyes, que ens parlarà d'un altre llibre, no novetat, perquè són llibres ja clàssics, molts d'ells. És així, Jordi, com estàs?
1: Hola, bon dia, Carles. Sí, aquest és una...
0: No
1: diria
0: clàssic.
1: Càntic, però sí que ja té uns quants anys.
0: Del qual sí. També s'ha fet pel·lícula.
1: Pel·lícula i adaptació teatral, ara fa poquet, que crec que encara està a cartellera, encara podeu anar a veure Per Arc i Llue.
0: I L'Adversari,
1: L'Adversari, d'Emmanuel Carrer. Estrenem un altre gènere, em sembla literari, que és la crònica periodística, feta novel·la o feta relat, i parlarem d'aquest llibre, que a més és un llibre relativament curtet, té 140 pàgines.
0: Ah, no és molt gruixut, no?
1: Per tant, pot agradar o pot engrescar molta gent a llegir-lo. No només a periodistes com nosaltres, que ens pot interessar la manera d'escriure, sinó que en definitiva és una història novel·lada, per tant, a tothom li pot agradar.
0: Història real?
1: Història real, totalment. Totalment.
0: El que explica és un crim.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, la història... A més, l'Emmanuel Carrer ho explica que ell estava escoltant la ràdio o veient la televisió al matí quan estava esmorzant i va sentir la història, de la notícia, d'un home... Bé, en principi era un incendi que s'havia produït en una zona benestant de París, o... No, perdó, de París no, era de Grenoble o...
0: D'una ciutat francesa,
1: sí.
0: El 93, això va passar.
1: Exacte.
0: Els fets. Sí.
1: En una casa benestant, una família benestant, amb un bon càrrec, un metge que era treballador de la OMS, a la seva seu de Suïssa. Per això dic que és Grenoble o Estrasburg, és una ciutat propera a la frontera amb Suïssa. Doncs que havia mort tota la família, excepte ell, en un incendi, no? Però la policia comença a investigar i llavors resulta que la família havia estat assassinada. De fet, també havia estat assassinat el pare i la mare del supervivent, el Jean-Claude Roman, que és el pare de família d'aquesta família. I el Jean-Claude Roman els havia assassinat, a la seva família, al seu pare i mare, al gos, i s'havia intentat suïcidar ell amb uns barbitúrics i va calar foc a la casa. El que passa és que la policia i els bombers van arribar abans que ell morís i el van salvar. Llavors la policia comença a investigar i s'adona que Jean-Claude Roman, que suposadament era treballador de la OMS, metge, que tenia un bon sou, tota aquesta història era mentida. Era un home que havia començat a mentir molts anys abans i que en realitat no treballava, no tenia sou i vivia a base d'anar demanant diners, doncs, a amics, a familiars i anant muntant una muntanya de mentides per poder sobreviure.
0: Vaya tipus.
1: Emmanuel Carrer sap d'aquest cas. Ell mateix diu que es va obsessionar amb aquest cas, que va arribar a... La seva vida familiar va patir per la seva obsessió cap a aquesta història i comença a parlar i a cartejar-se i inclús visita a Jean-Claude Roman a la presó. I comença a investigar perquè un home aparentment normal, aparentment d'alta societat, és capaç de cometre aquest crim i sobretot és capaç de convertir tota la seva vida en una gran mentida. I fa aquest petit relat, en definitiva, 140 pàgines, però que és superintens, és molt emocionant i penetra molt en el que és la ment, no?, d'aquest personatge. Jo el vaig descobrir, aquest llibre, a la Universitat de Periodisme, perquè segurament a tu, Carles, també un dels grans llibres de periodisme de referència és A Sang Freda, de Truman Capote. Mm-hmm. Tothom qui conegui una mica, doncs, l'àmbit...
0: És de l'estil?
1: És de l'estil, o sigui, Truman Capote també parla amb uns assassins de, també que entren en una casa i maten tota una família. El que passa és que el meu professor me'l va recomanar perquè, clar, en definitiva, el cas de Sanfreda eren dos tipus, doncs, amb tots els prejudicis que puguem tenir, no? Que tenien mala vida... Que...
0: Psicòpates.
1: Sí, unes persones...
0: Bueno, doncs, que ja eren gent...
1: Sí, que ja tenia, ja acumulaven
0: delictes. Però aquest aparentment delictes. No.
1: Però aquest home no tenia cap tipus de... No tenia cap multa, no era cap delinqüent, no té cap problema mental. Simplement, a base de mentides, la seva vida es va complicar molt. I, per tant, arriba a cert punt en què veu que l'única sortida és morir i decideix... li fa tanta vergonya haver mentit durant tota la vida que decideix matar a la seva família, que són els que més estima.
0: A la seva dona, als seus dos fills petits,
1: sí, sí,
0: i als seus pares.
1: I als seus pares, i al gos. Hosti. I al gos es va matar també.
0: A la seva dona la va matar a cops, a golpes de rodillo para luego pegarle un tiro con un rifle a sus dos hijos... Caroline, de 7 anys, i el petit Antoine, de 5, després del parricidi va netejar la casa i va sortir a donar un passeig. Al migdia es va traslladar fins a la casa dels seus pares i va menjar juntament amb ells. Ho va fer de forma lenta, disfrutant de cada bocado i de son compañía para luego usar la misma arma que havia utilitzat con sus hijos i després va prendre foc des de dins. És molt
1: Exacte.
0: Fort, eh?
1: És molt bèstia. I, clar, el Carrer el que vol explicar... És, com és possible que aquest home mentís tant i pogués entrar en aquesta espiral? Si vols t'explico una mica la història del Jean-Claude Roman. El Jean-Claude Roman era una persona totalment normal, fill de metges, això és molt important. Era fill de metges, comença la carrera universitària de medicina i allà coneix la seva dona. Que, si no m'equivoco, feia psicologia també en l'àmbit sanitari. Llavors, la qüestió és que a l'última setmana de l'últim curs, quan estan fent els exàmens, la seva dona fa... Bueno, la seva xicota en aquell moment, o amiga, doncs fa l'examen, aprova, no? I està tothom molt content. I ell està estudiant, però veu que no li acaba d'anar bé, no sé, té com moltes dificultats. I llavors, clar, té molta por de decebre el seu pare, que és metge, la seva mare, que em sembla que també era metgessa, a la seva xicota en aquell moment, que s'està traient la carrera universitària amb molt bones notes. I llavors entra en una mena de col·lapse, no es presenta en aquell examen, però comença a dir a tota la família, a la seva xicota, que sí que s'ha presentat i que li ha sortit molt bé, i que està convençut que traurà la carrera. Clar, arriba el moment dels diplomes i això, ell s'inventa una excusa de que està malalt, però també diu a tota la família que ja té el títol i que res, que començarà a buscar feina. I res, llavors diu que ha trobat feina, però en realitat no ha trobat feina. De fet, ni busca feina, perquè no sap com sortir d'aquesta espiral de mentides. I a partir d'aquí comença a teixir una vida que és totalment mentida. S'acaba casant, es compra en una casa molt gran... No? La seva dona doncs treballa i té d'això, i ell, un bon dia, no sé per què, acaba dient que ha trobat un lloc de feina a través d'un contacte a la OMS. I llavors, el més fascinant és que l'home, durant 18 anys, es va, bueno, 18 anys o 10 o 15, es llevava cada dia al matí, esmorzava amb la família, portava els nens a l'escola, i llavors... travessava la frontera de França amb Suïssa, anava fins a Ginebra, no sé on està la seu de l'OMS, o l'edifici on ell treballava, a la ciutat, i anava a un parc i res, a donar pa als coloms, en definitiva. Estava per allà, passejava pel parc, donava una volta, i quan arribaven les 5 de la tarda agafava el cotxe i tornava a França. I això va fer durant 10 o 15 anys. Com sobrevivia? Com aconseguia? Perquè, clar, ells tenien un nivell de vida molt alt, perquè se suposava que ell era directiu de la OMS, de no sé quin departament. Doncs el que feia era convèncer els seus amics i familiars, com dic abans, doncs que que tenia un conegut que treballava en la borsa i hi havia una inversió que aniria molt bé, que tenia un altre amic que li podria, no sé, posar diners en un nou medicament que s'estava provant a l'Àfrica, i així anava mentint i anava passant, qui dia passa any
0: la
1: empeny...
0: Bola, la bola encara més grossa.
1: I la bola es va fent gran, gran, gran, gran. I al final, el que dic, després de 18 anys, la qüestió és que, clar, a poc a poc, clar, arriba un punt en què els amics ja no li poden donar diners, no? O li reclamen els diners.
0: No sospitava ningú, ja, hosti, és que és molt fort, eh?
1: Mira, no sé, comença a fer la bola, clar, quan la gent li demana diners diu que és que la inversió no ha anat bé, però tranquil, perquè ara ho he ficat a un altre fons

0: acaba amb la vida de tothom que el coneix, bueno, tothom, els éssers més propers i ell mateix. I clar, una mica, per dir-ho així, la moralina de la història, no?, és com pot arribar, fins on pot arribar la vergonya, perquè en definitiva ell també li confessa a l'Emmanuel Carrer que no sap per què ho ha fet, que simplement l'única defensa que pot tenir és que li feia molta vergonya haver d'admetre que havia estat mentint i haver de decebre els seus pares i per tant, arribar a aquest punt, doncs, no sé,
1: diu
0: demencial.
1: Diu que venia falsos fàrmacs contra el càncer, per exemple, també.
0: Sí.
1: Altres històries s'inventava.
0: Sí, clar. Van ser 18 anys que va estar mentint des d'aquell fatídic dia que decideix no anar a l'examen, o millor dit, no dir als seus pares i a la seva xicota doncs, que no es veu preparat i que ha de repetir-lo o que no podrà ser metge, no sé. Pensant sobre aquest llibre, quan estava venint, pensava en la pel·lícula que és totalment diferent, que és Full Monty, no? Aquesta pel·lícula ambientada al Birmingham o Manchester dels anys 90 i anys 2000, que fan fora un munt de gent de la siderúrgica. Hi ha un personatge que era cap d'una empresa siderúrgica i que porta 6 mesos a l'atur, però està mentint a la seva dona. I en cert moment, doncs, arriba al banc, arriben uns senyors molt grans que li diuen que ho té tot embargat i li comencen a treure tots els mobles de casa, no? Clar, aquesta pel·lícula és comèdia, però hi ha una frase que li diu la dona a aquest home, la dona que ha viscut durant 6 mesos o un any enganyada, pensant que l'home cada dia s'aixecava i anava a la feina quan en realitat anava a l'oficina de l'atur. I li diu que no li hagués sabut cap greu les mirades dels veïns, el que li sabia de vergonya. Que el que li sabia greu és que durant 6 mesos el seu marit no hagués confiat en ella. I m'ha fet pensar aquesta escena i aquesta frase amb aquest llibre, no? Perquè és això, l'home no podia admetre aquesta vergonya que hauria sentit la seva dona i els seus pares. Preferia, doncs, cometre aquest crim totalment passat de voltes abans que admetre la veritat. Real, Jean-Claude Romand va ser jutjat a l'any 90 i molts.
1: Cadena perpètua, li va caure.
0: Cadena perpètua i des de llavors l'Emmanuel Carrer l'ha visitat algun cop a la presó.
1: Es veu que ara, després de 26 anys, després de convertir-se en misticisme, va obtenir la llibertat condicional i es va recloure una abadia benedictina.
0: Sí, va... Va agafar aquest camí, no?
1: Déu-n'hi-do.
0: I l'Emmanuel Carrer sempre ho explica, que va quedar molt, molt tocat per aquesta història. De fet, el va llançar a ser famós i reconegut, i té altres llibres, però cap amb el nivell i la qualitat d'aquest.
1: La pel·lícula, què tal?
0: La pel·lícula, el protagonista... Hi ha una, almenys hi ha una espanyola, amb el José Coronado, fent de Jean-Claude Romand, crec que l'he vist, però no sabria dir.
1: Vale.
0: No sé, José Coronado acostuma a fer bons papers, amb la qual
1: cosa... Però no la recordes?
0: No recordo gaire. Vale. La història.
1: La novel·la et va agradar?
0: La novel·la em va agradar
1: molt. És novel·la?
0: Sí.
1: No és un reportatge periodístic? No.
0: Crec que com en el cas del Truman Capote, sí que fa referència a si mateix, a l'Emmanuel Carrer, i explica que va visitar, però sí que la història està novel·lada i veus una mica la cronologia. I ara s'ha fet, que realment crec que pot estar molt bé, no l'he vist, però l'adaptació teatral. Amb el Julio Manrique dirigint i el Pere Arquilloé fent de protagonista, i diria que fa tots els personatges, diria. Ara no ho recordo ben bé. Si no fa tots els personatges, com a mínim en fa més d'un.
1: Déu-n'hi-do.
0: I res, us la recomano. A més, és una novel·la bona per llegir aquest estiu, perquè són 140 pàgines. Uh-huh. Aquest estiu que anem a la platja, no?
1: Sí,
0: i a la piscina, doncs
1: sí.
0: És una bona novel·la per anar fent tastets.
1: I tant.
0: I la curiositat, sempre et dic una curiositat. Per què es diu L'Adversari? Per què ha agafat aquest... Si en definitiva no hi ha un advertiment...

0: L'adversari. Doncs l'adversari és el nom que rep el diable a la Bíblia en dos o tres ocasions. I Emmanuel Carrer doncs, va decidir anomenar-la així.
1: L'adversari. Ja Déu-n'hi-do la història, i si no heu llegit el llibre, doncs el Jordi us ho recomana. Història molt recomanable, la que us ha proposat avui aquí a l'Espai de Llibres. A més, d'un tema real, en aquest cas.
0: La trobareu en català, eh?
1: L'adversari està en català,
0: a través de l'editorial Anagrama, ho podeu trobar en català, i si no en castellà, no sé quina editorial, però segur que ho podeu trobar.
1: I com dius tu, es llegeix ràpid, vull dir que...
0: Sí, sí, sí, a més té una manera d'escriure molt dinàmica, així, que t'enganxa i va passant ràpid, sí, sí, tant.
1: Doncs des d'aquí també la recomanem. Com sempre, moltes gràcies, Jordi, per proposar-nos aquest llibre. I res, anirem escoltant moltes més propostes i més recomanacions de llibres.
0: I a llegir, que ve l'estiu i
1: està
0: ara
1: clar.
0: Tindrem temps.
1: Està clar. Que vagi molt bé.
0: Merci.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Heu escoltat aquest programa de Rap 107 en redifusió.
2: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banksang.net i demostra que quan cal, hi som.

0: Tot i que la cançó és Voyage, Voyage, no, parlem, no és un llibre de viatges, però sí que té, té a veure molt amb un viatge que va fer el nostre protagonista avui, que ens parlarà d'un llibre que ha fet el seu primera novel·la, la seva primera novel·la, la primera novel·la que ha realitzat, esperem que no sigui l'última, Fuimos Ninis. Ell és en David Ferrer, és d'aquí, a la vora, de Lliçà Amunt, per l'editorial Talón d'Aquiles ha editat aquest seu primer llibre, que, com dic, no és de viatges, però té molt a veure en un viatge. David, com estàs?
1: Hola, Carles.
0: Benvingut als estudis d'aquí a Rapsenset. Què tal?
1: Merci, bé, molt bé.
0: Fuimos Ninis, el teu primer llibre. Bueno, per què? Per què vas decidir un bon dia dius, va, faré un llibre?
1: Ostres, és una pregunta una mica difícil de contestar. Clar, nosaltres vam fer una experiència molt important per nosaltres, que va ser un viatge de 2 mesos en tàndem amb la dona, amb l'Anna.
0: En tàndem? Sí. En bicicleta de tàndem?
1: Sí, sí, sí. Vam decidir que celebrim els 25 anys de casats d'aquesta forma. I res, con lo puesto, el tàndem, jo, l'Anna, doncs vam decidir creuar 7 fronteres. Clar, va ser la...
0: Des d'on?
1: Des de Civitavecchia, a sobre de Roma. Vam creuar Itàlia, Eslovènia, Croàcia, Montenegro, Bòsnia, Albània, Grècia, fins a arribar a Skopelos. Skopelos era el destí final. I clar, era la il·lusió de la nostra vida.
0: Bueno, era un projecte ja de feia anys.
1: Sí, no? Sí, durant 5 anys vam... Bueno, 5 anys abans de començar de fer els 25 anys de casats vam decidir que volíem celebrar d'una forma diferent.
0: Sí.
1: Bueno, doncs com 2 adolescents vam començar a estalviar 50 euros cada mes per un dia poder desaparèixer. I deixar feines, deixar nens, deixar hipoteques, deixar 1000 compromisos... amb la idea de ser lliures durant 2 mesos i clar, no tenir cap necessitat de respondre a ningú. Clar, va ser brutal. És a dir, fa 3 anys just avui que vam tornar i encara és com si cada dia visqués una miqueta d'aquesta experiència. Clar, tornes i dius, joder, bueno, tot torna a ser molt igual, amb les rutines... I un cop va arribar l'hivern vaig decidir, ostres, va, prova d'escriure. Jo soc una persona que el tema de lectura ho porta bastant malament, em disperso molt i em costa molt llegir, però m'agrada explicar el que sento.
0: Explicar coses.
1: Sí, i tant. I vaig dir, va, doncs tu, cada migdia dels caps de setmana intentaré escriure un capítol del que vam viure. Clar, vaig fugir una miqueta a la idea de que fos un llibre de viatges, perquè... Clar, explicar una ruta en bicicleta...
0: D'això n'hi ha molts, no?
1: Sí, clar, n'hi ha molts. I, ostres, tots són bons. I jo què sé, es pot fer a peu, es pot fer en tàndem, es pot fer en bicicleta, es pot fer
0: sí,
1: amb cotxe...
0: Sí, però en tàndem no sé si l'ha fet gaire gent, eh?
1: No, segur que no. Aviam, jo diria que... Ostres, diria que com a molt entro una parella en tàndem quan estàvem a punt d'altra Grècia, quan sortíem d'Albània, i era un tàndem elèctric. I jo diria que, a part d'això, no vam veure mai més en aquest viatge ningú en tàndem. I el que volia explicar és el que vaig sentir. Al final... El que intento transmetre és unes sensacions que vam tenir durant 2 mesos. 2 mesos en què complíem el nostre somni, en els quals coneixíem moltíssima gent. Aviam, al final, les gràcies dels viatges, almenys per mi, tot és xulo, tots els paisatges són xulos, hi ha monuments a tot arreu, però el que m'aporta personalment un viatge és la gent amb la que connectes. És a dir, per,
0: també, amb la que trobes poc
1: sí,
0: a mi.
1: Sí, clar, aviam, que també te conec, ets una persona que també necessites aquest feedback amb la gent, que és el que t'aportarà el dia de demà. Llavors, clar, arrel de persones que vam conèixer o vam pensar conèixer, és a dir, al final hi ha un capítol que estan explicats per persones que vam veure, però que no vam interactuar amb ells, però ens vam poder imaginar la seva vida. Clar, no sé si tu has fet o la gent fa a vegades la reflexió aquesta...
0: Val, no és un llibre estrictament de viatges perquè no és en primera... O sigui, no és en primera persona, és novel·lat, això.
1: Sí. Sí,
0: hi ha
1: sí,
0: coses
1: sí, sí.
0: De ficció, aquí.
1: Sí, sí, hi ha part de ficció. Val. Hi ha part de ficció que també està relacionada, crec, una miqueta amb la meva manera de ser, de pensar o d'entendre la vida. Al final, cadascun d'aquests personatges crec que té una miqueta dels diferents Davids o que puc arribar a ser. I intento posar també en valor diferents formes de viure. És a dir, totes són bones. És a dir, parlo de relacions entre persones del mateix sexe, fills que els seus pares volen que estudiï una cosa, però ells es rebel·len i decideixen estudiar-ne una altra. És a dir, aquests són el perfil una miqueta dels personatges. Sí que hi ha personatges que són més coneguts, és a dir, un personatge és Mallall, una persona amb la qual tenia una relació molt, molt especial i que sempre em va entendre des del primer dia la il·lusió d'aquest viatge. I així ha sigut la manera una miqueta d'explicar-ho, més que res perquè era una manera de... Per mi fos divertit explicar-ho. La idea inicial era tenir un quadern del que jo havia viscut. Un cop enllestit, vaig decidir, aviam què passa.
0: I a partir d'aquí... El títol és el més difícil, perquè, clar, quan diu Fuimos Ninis... Un nini, a la gent... Quan li posen... Sí, és un nano que no vol ni estudiar ni treballar. Bueno, no vol o no pot. Però, bueno, jo normalment és gent que no vol, o gent que passa de tot. No sé si és el més adequat, per fer-vos... Veus ser ninis?
1: Sí, és que clar, ens feia molta gràcia. Aviam, quan tu marxes, els primers dies és... Ostres,
0: sí, oblidar-te de totes les...
1: Clar, tot. Però en aquell moment, l'Anna i jo ens definien com ninis cicloturistes. Al final eren dues persones de 50 anys que no estudiàvem ni treballàvem, quan és el més normal que... Bueno, aviam, estudiar, potser 50 anys m'hauria costat més. Però clar, era un kit-kat, era un parèntesis. En aquests dos mesos no estudiàvem ni treballàvem, i ens fotia gràcia. Ens dèiem, què som ara? Pues som ninis cicloturistes. I érem bastant el rotllo aquest. I clar, vaig pensar que era el títol que més identificava el que havíem fet, o com ens havíem sentit. Al final era una cosa per nosaltres. Si un dia teníem la sort que passava a ser quelcom més, també pensava des del punt de vista de dir, ostres, pues, bueno, pot ser atractiu aquest títol de Fuimos Ninis. Però bàsicament va ser per això. És a dir, no és que no rebutgéssim ni treballar ni estudiar, sinó que vam fer un kit-kat a la nostra vida i dir, ostres, pues, tu, tira per l'ante i ja està.
0: I un projecte que teníeu pensat fer des de fer temps.
1: Sí, això, sí, sí, correcte.
0: Dos mesos viatjant en tàndem, que això és el més curiós de tot, perquè la gent deu pensar, ostres, en tàndem? I com és que no heu tret bicicleta? Cadascú amb una bicicleta i...
1: Clar, el motiu va ser... Clar, nosaltres al llarg de la nostra vida sempre havíem fet cicloturisme. I, bueno, la cosa funcionava bé. Tot i que quan tu veus algú que fa cicloturisme, en funció del teu estat físic i de mil coses, okay, pues, un està aquí i l'altre està a 500 metres. Llavors sí, se troben al cap d'un moment, sí, o al cap de dues hores, i va, què tal, com t'ha dit el dia? Va, pues bien. D'aquesta manera, una manera que nosaltres sempre anàvem junts, la gent diu... Però, clar, no es deia passar tota l'estona parlant. Evidentment que no. És a dir, quan hi ha pujada, doncs tu fiques el thunderstack i per arribar.
0: Clar.
1: Però una manera d'estar connectats tots dos. També simbolitzava una miqueta, tot i que no era buscat, el fet de parella, no? És a dir, al final, l'objectiu del viatge era celebrar els 25 anys de casats. Clar, una relació és empujar tots dos perquè les coses funcionin bé. Llavors, també era una miqueta la manera. Però, bueno, bàsicament va ser per això. És buscar una eina amb la qual nosaltres poguéssim estar juntets, pedalar... També era molt visible, és a dir, a la gent li fotia molta gràcia. Clar, bicis en trobes tot arreu, gent amb tàndem, i de segons quina edat, i que el seu cos, en funció dels quilòmetres, es va convertint en cada vegada més primer. Clar, cridava molt l'atenció a la gent. Llavors, clar, també era molt xul veure la gent que, jo què sé, que ens pitaven, o bravo, o grande, coses d'aquestes. Clar, era espectacular.
0: Sí, clar, perquè no n'hi ha masses. Clar, la novel·la, els protagonistes són el David, que ets tu, i la teva parella.
1: Bueno, jo crec que sí, que tenim, però tenim un protagonisme compartit amb les diferents persones que expliquen cadascun dels capítols.
0: Val.
1: Sí que hi ha un capítol que sóc jo en primera persona, un que em converteixo amb l'Anna en primera persona, però explicat per mi, per el que ella devia passar-li pel cap. Jo diria que l'últim capítol també torno a ser jo. Però no som... És a dir, sí que gira cadascun dels capítols. Hi ha un moment en què nosaltres apareixem i gira a través de nosaltres, però jo crec que som coprotagonistes amb diferents personatges. No som els
0: protagonistes. Deuen haver personatges fascinants, altres potser no, de no tant. Quins destacaries, tu, que surt que apareixen al llibre? Després em diràs els que apareixen de veritat a la vostra, el que va ser la realitat vostra.
1: Va, intentaré fer memòria.
0: A la novel·la, què?
1: Aviam.
0: Quin creus que és el més fascinant o que agrada més? Que et diuen, ostres, aquest personatge, veu trobar?
1: Ostres, no sé... Clar, per mi la història més entranyable... Clar, és de dues... La que parla de dues nenes que vam trobar a Albània. Si vols parlem després d'Albània. Bueno,
0: sí.
1: Albània va ser el país que ens va canviar. És a dir, al final, és un país en el qual me'n vaig per on no toca, però hi tornaré, eh? És un país que en principi ens anàvem a saltar perquè la gent ens n'havia, entre cometes, parlant malament. És a dir, que ens podien passar coses... Va ser una cosa recurrent. Cada vegada que passàvem una frontera, tothom es deia el mateix del país veí, cosa que trobàvem una miqueta lletja. Llavors vam decidir, tu, doncs agafem, valorem per nosaltres mateixos.
0: Clar, i tant.
1: I pelant-te. Clar, Albània és amor, amb paraules majúscules. És a dir, tothom et somriu, tothom vol saber de tu, malgrat que no tinguis el mateix idioma, i te sentes en un paper i t'expliques en un paper el que fas tu i el que fan ells. Era una bogeria. Me recordo un dia que vaig convertir-les a les dos protagonistes d'un dels capítols. No sé, devien ser les 4 o 5 de la tarda, aquell dia encara no havíem dinat perquè el tema de les hores no ho portàvem gens bé. Uh-huh. Vam arribar a... Jo diria que era Berat, i a fora un súper. L'Anna era responsable d'entrar al supermercat, fer com comprar el que podíem menjar, i jo m'esperava fora prenent el sol. Que es va prendre l'autobús escolar amb dues nenes, que ens van veure a mi i a l'Anna menjant xocolata, com si no hi haguéssim mañana, tots bruts de xocolata, i es van començar a enviar petons. Clar, aquestes es van convertir, per mi i per l'Anna, a les nostres, entre cometes, ídols del viatge. I per mi aquest és el capítol que jo que sé, fins i tot ara que hi penso, pues, em posa la pell de...
0: Però la les veu arribar a conèixer?
1: No.
0: Però us van enviar petons?
1: Es van enviar petons, clar, és sí, molt... Sí. Això no...
0: Això no passa aquí.
1: Clar, no te passen al dia a dia. No. Clar, el xulo del, de quan viatges d'aquesta manera és que passen coses que no t'han passat a la teva vida. Clar, recordo un dia a Albània, un senyor a la típica gasolinera perdida no sé d'on, en una carretera, que quan va saber del que fèiem, es va treure la medalla que portava i va fer dos petons i va fer referències i ens va dir respecte pel que fèiem. Dios, dius, ostres, això no, no passa. Per què no passa? Bueno, no sé què entraríem en una discussió molt llarga, però aviam, al final, ostres, m'has preguntat per alguna
0: cosa. És una gent més pura. Són gent potser no tan envaïda per manies occidentals?
1: Suposo que sí. Suposo que deu ser això. Clar, quan tu entres a Albània, entres en una dimensió molt diferent a la que vens. És a dir, nosaltres veníem des de Montenegro i, clar, Albània és com aquí fa 50 o 60 anys. És a dir, tu passes pel costat d'un rierol i el que trobes són tasses de vàter, vàters i qualsevol cosa.
0: Què dius? Bueno, deixalles...
1: Sí, és un país molt...
0: Molt atreçat en aquest sentit.
1: En aquest sentit. Però la gent entén que és com abans que nosaltres estiguéssim, entre cometes, posseïts o infectats, o diré com vulguis, doncs per persones tecnologies o per determinades preocupacions. Clar. I llavors la gent vol saber de tu. La gent et veu passar amb el tàndem, et mira en un aparador... no sé, és molt especial.
0: Anglès no sabien gaire,
1: no,
0: suposo?
1: No. El primer lloc on vam parar era el pàrquing d'un hotel de luxe, que just quan entraves a Albània, que vam entrar per la zona d'Escrodar,
0: sí.
1: I hi havia un senyor que devia tenir com uns 70 anys, que va fer començar a fer voltes com al revés de les agulles del rellotge fins que s'anava apropant a nosaltres,
0: sí.
1: Perquè tenia ganes de saber de nosaltres.
0: Però no s'atrevia un
1: primer moment. No, però al final va acabar amb nosaltres. I clar, recordo que va ser el primer cop que vam treure un paper. Li vam dibuixar d'on veníem i cap on anava. I clar, amb aquest tio amb el qual no ens vam poder comunicar per d'aquesta manera, va ser, ala, que bo, aquest ha volgut saber de nosaltres. També recordo que va dir que l'Anna semblava molt més jove que jo i que era molt guapa. I va dir, tio, entrem al banyer i tirant la canya a l'Anna. Però, i així de personatges... Clar, hi ha un que és... També és molt especial per mi, perquè...
0: Que casa... També a Albània?
1: No, aquest és a Grècia. Sí, clar, sí. Nosaltres a casa érem tres germans. Un dels meus germans, amb l'Eloi, ens va deixar fa temps, era autista, i llavors un dels capítols l'explico com si fos l'Eloi. És a dir, és un nen que té trastorn d'autisme, té edat, que a mon germà li encantava la música, i, bueno, aquest és un dels protagonistes, però també seria un d'aquests capítols més especials. Però n'hi ha molts, no sé, des de... No sé.
0: Hi ha molts personatges, s'han de veure.
1: Personatges, sí. Sí que també...
0: El seu trobant.
1: Sí. Que sí que també he vist és, clar, jo no vaig llegir el llibre abans d'enviar-lo a cap editorial, després me'l vaig tenir que llegir doncs, per tal de veure els canvis que havien fet, i sí que és un llibre que penso que va millor amb el pas del temps. És a dir, sí que els primers capítols dius, ostres, potser els dos primers potser els hauria modificat, però al final la idea era explicar el que sentia, no vaig voler modificar, a partir del tercer millora, i llavors hi ha capítols que dius, ui, aquest és top, i altres dius, bueno, podies fer-ho millor, però bueno, al final...
0: No és un llibre d'acció, vull dir, que passi moltes coses, sinó que és més explicar més el que ve a viure, i punt.
1: Sí. És explicar el que ve a viure, és explicar la realitat d'una persona que viu allà, és explicar una miqueta, entre cometes, turísticament, què ens podem trobar en aquell lloc, i sobretot el que vam sentir.
0: I explicar el... Perquè no tot deurien ser flors i violes.
1: Ja, això és una... Ostres, clar, quan vam tornar, una de les preguntes que ens feia molta gent i que a mi no m'agrada gens que m'afessin, és que, ostres, quines coses havien passat dolentes, si ens havíem enfadat...
0: Home, clar. No, això ja és més personal.
1: Sí, però era molt...
0: Però si perill de... O que us robin o que us atropellin.
1: Aviam, problemes d'atropellament. Aviam, jo recordo dos dies fotuts, un... Jo diria que era pujant al Col de Futa, això està entre Florència i Bolònia, el camió que passa més a prop del que toca...
0: Sí.
1: I en Montenegro, sí.
0: Clar, les carreteres no deuen ser meravelles, no. Segons quina zona, no?
1: Sí, en Montenegro sí, recordo que no hi havia voral, a un costat tenies un precipici que et portava al mar, un túnel davant que no tenia lloc on tenies una via de servei, que és un moment tenia que passar, i aquell dia sí que vaig passar por, és a dir, va ser l'única peineta que vaig fer va ser en un dels camioners, perquè vaig dir, ostres, aviam, no passa res, espera't o s'ha parat Però bueno, a part d'això, no, ni sensació de perill ni
0: de
1: res.
0: De perill i de robar... No.
1: No, perquè clar, jo també suposo que la gent veu a dues persones d'una certa edat que simplement porten dos alforges. Sí. Clar, tampoc podem portar
0: no,
1: res
0: no
1: de valor.
0: No es poden robar gaire.
1: Si ens volen fotre el mallot, haurem d'anar amb un plan B, però, sí. Però clar, no hi havia molt a desquitar.
0: Dormíeu a hostals, pensions, càmpings?
1: De tot una mica. És a dir, ens vam portar una tenda, però vam ser tan espavilats a anar a tenda sense sac ni sense allò que s'ha posat sota, no sé com se diu.
0: Sí.
1: O la colxoneta, aquella.
0: La colxoneta, sí. L'estora, sí, aquella.
1: El segon dia vam dir, estàvem a Bolsena, és un lloc molt xulo, a Itàlia, i vam dir, home, amb el dia que ha fet de calor, doncs provem de dormir en tenda, que és low cost. Bueno, a les dues de matinada estàvem suplicant a la Joyce, que em sembla que estaria la noia d'allà, que ens donés mantes aquell dia, quasi no vam dormir. Llavors, simplement la...
0: Quina època veu anar?
1: Vam marxar el 10 de maig i vam arribar a Escopelos el 26 de juny.
0: Calor, ja?
1: Molta, moltíssima calor. És a dir, vam tenir dos dies de pluja, que van ser el dia que vam anar als Jacques de Plivitze i el segon dia de Montenegro.
0: Que macos, no? Jacques de Plivitze.
1: Sí.
0: Passa bueno, que... són molt turístics, això.
1: Molt turístics, sí. Clar, al final va ser... vam anar al segon intent, perquè el primer intent, com que feia molt mal temps, no estava tancat. I el segon cop, sí, aviam, són molt macos. I tot i que no era una època de molt de turisme, hi havia molta gent, llavors no vull pensar com pot estar a data d'avui o al mes d'agost, ha de ser... Però sí, aviam, són molt macos. Clar, aviam, al final, al llarg del recorregut, has trobat llocs que dius, anda, preciosos, hi ha molts que ja sabies que Dubrovnik t'encantaria, però clar, petits racons que dius, ostres, clar, si no hagués passat d'aquesta manera, no hauria sabut
0: segurament,
1: ni que existissin.
0: Segurament. Si no vas amb el tàndem, no...
1: Sí, clar, és molt... L'avantatge de viatjar d'aquesta manera és que tot passa a poc a poc. Clar, millor surts a les 9 del matí i arribes a les 8 del vespre. Has passat, doncs, 11 hores pedalant. Clar, tot el que veus és a càmera lenta.
0: Us veu aprimar molt o què?
1: Home, sí. jo diria que vaig sortir amb 66 i vaig arribar amb 59-60 i l'Anna en devia perdre una miqueta menys que jo, però bueno, també, sí, érem... Aviam, al final fas molt de cardio, suposo, i clar, l'alimentació tampoc és top.
0: Clar.
1: Ja és bo si no parlem d'alimentació.
0: Home, perquè... algun dia sí que devies fotre't un bon menjar, o no?
1: Jo diré que els dos o tres dies de menjar top, és que me'n recordo perfectament, va ser un dia a Croàcia, un dia a Albània i un dia a Grècia. És a dir, la nostra idea...
0: Menjars d'allà, no?
1: Sí, la nostra idea, quan marxàvem d'un país, és provar el menjar típic d'allà. Però clar, no era recurrent, és a dir, normalment no menjàvem mai de restaurant. Bueno, ja saps com és, no? Al final vam trobar un plan B que ens agrada, ens ho passàvem superbé, i també ens permetia, pues, que el viatge fos més low cost. I a nivell de dormir és això, és a dir, al final eren hostels, vam fer dos hotels de pulserita perquè eren zones turístiques que estaven super low cost, habitacions que llogaven a cases... Normalment feien servir tàctica booking, ordenar, precio más bajo, trucaves a la porta, mira, en booking 35, pues me dejas por 30, pues anem cap a dintre. Clar, també hi havia alguns allotjaments, perquè com que nosaltres érem ambaixadors solidaris d'ACNUR, també ens feien preu en aquest sentit.
0: Ah.
1: Llavors, al veure pues, el nostre mallot amb...
0: Això ho vau buscar, sí, és un projecte ACNUR, això sí, ho vas buscar abans...
1: Sí, abans de marxar vam buscar sponsors per...
0: Que fos solidari, sí.
1: Sí. Sponsors que ens donessin, per exemple, la marca Invers d'aquí, ens va donar roba, i amb ACNUR vam arribar a aquest acord de ser ambaixadors per un projecte que tenien d'accés a l'educació de les nenes i les dones refugiades.
0: Val.
1: Bueno, també era una part xula, perquè deies, ostres, tu, pues, ja que pedalo, pues, també pedalo per algú, no?
0: Clar. O sigui,
1: tampoc és que vam aconseguir recaudar massa, però bueno.
0: Hi ha molta música, també, en aquest llibre, no?
1: Sí, la música, ja saps que és...
0: És vital, per tu.
1: Sí, per mi és... Clar, una de les coses més importants a la meva vida.
0: I com la coles per allà dintre?
1: Clar, intento... Clar, fins i tot jo penso que hi ha un capítol que té més importància o parteix del que diu la lletra de la cançó que he posat i altres és un acompanyament. Clar, intenta que cadascun dels capítols... Bueno, intentant, no, al final, cadascun dels capítols té un tema musical. Perquè, ostres... El pots escoltar el tema mentre llegeixes, ostres, o com a mi, que em costa molt llegir, doncs, ostres, potser primer escoltaré el tema i llavors em donarà ganes de llegir-lo.
0: I després llegir-ho d'això.
1: I llavors la idea era aquesta. És, ostres, per mi, clar, la música és cultura, és a dir, penso que, per ser les persones que ens costa fins i tot una miqueta llegir o concentrar-nos, clar, cada una de les cançons es pot interpretar d'una forma diferent en funció d'on estàs, amb qui la comparteixes, el teu estat d'ànim. El llibre també és això, és a dir, cadascun dels capítols entenc que en el moment en què li agafi la persona que l'està llegint, li transmetrà una cosa o li transmetrà una altra. Llavors, bueno, vaig crear aquesta... Hi ha una llista també a l'Spotify de Fuimos Ninis, amb l'idea, doncs, aquesta d'acompanyar el llibre.
0: La portada és molt xula, la foto. D'on és aquesta foto?
1: És d'Albània, és la primera ciutat que vam estar, és Skrodar. I és res, quan sortíem de l'hotel vam tenir la casualitat que va passar una senyora amb una bicicleta antiga mentre jo fèiem una foto de postureo amb l'Anna. La foto en color és brutal, l'únic que vam pensar doncs, que ens quedaria poder millor...
0: En blanc i negre.
1: Sí, en blanc i negre, perquè també donava això al Fuimos, és passat, llavors, jo què sé, passat els relacionats amb negre. Va ser difícil triar-la, la foto no, la foto tenien claríssima, perquè hi ha moltes molt xules, però aquesta, no sé, tenia algú especial. Sí, tenia algú especial. I sí, va ser el nostre primer dia, la nostra estimada Albània, Skrodar, que també era molt xula, Skrodar. Explico una anècdota. Skrodar, perquè la gent se'n faci una idea de com és Albània, la policia porta una espècie de xupa-xups en verd i en vermell. Si tu vas pel carrer i fots algú bé, doncs te l'ensenyen en verd. Si fas algú malament, en compte de fotre cris, fotre multes, no sé què, l'ensenyen en vermell. I és clar, és un desordre superordenat. I fa molt de riure. I això exemplifica una miqueta el que és l'any. Evidentment, no tot de la policia amb els xupa-xups.
0: No veu tenir problemes amb les policies dels països?
1: No, en absolut.
0: Tothom us preguntava, on teniu?
1: Sí, no, fins i tot, tornant a Albània, hi havia un lloc on no hi havia manera d'arribar al nostre proper destí. Hi havia una carretera que tot plena de forats en un pont, que després d'aquest pont havia perdut la meitat del pont. En conseqüència, amb el tàntim no podíem passar. I vam preguntar al poli d'allà i ens va dir, tira per autopista. I vam dir, home, anem per autopista, puc anar en tàndem? I va dir, sí, home, jo soy el poli, si te lo digo yo. I te pregunten, sí, clar, i jo pensant, al cap de 40 quilòmetres em trobaré un poli.
0: Un altre, i et dirà, sí, què fa vostè aquí?
1: Quin és l'altre, qui és l'altre que t'ho ha dit? Doncs sí.
0: Jo sempre pregunto, els autors que venen aquí normalment són autors molt locals. Va ser complicat trobar una editorial per publicar-lo o què? Perquè ara hi ha moltes opcions d'autoedició, sí. etcètera.
1: Clar, aviam, quan vaig acabar, vaig dir, va, prova. Evidentment, què vaig fer? Doncs vaig començar a buscar editoriales i vinc a enviar correus. Clar, algunes contestaven, d'aquí un any i mig, et diem el què, i fins que vaig tenir la sort d'aquesta editorial de País València, que es diu Talón d'Aquiles, va dir, ostres, m'interessa, i firma un contracte. Clar, jo primer em pensava que era mentida, vaig pensar, com va... Des del punt de vista que soc una persona que no havia intentat fer una novel·la, dic, com pot ser que, malgrat que a mi em fes feliç haver-la fet, que confies en ella. I em sembla que això va ser al cap de mig any, més o menys, d'enllestir-la i enviar-la. Llavors, si tenia... En cas que no hagués funcionat això, hauria fet, molt possiblement, autoedició. Perquè em feia gràcia tenir alguna cosa a les meves mans, sí. Tant per mi com per l'Anna, com pels nens, com pels meus pares... Tenir algú que dius, ostres, que bo, això té una forma i em puc llegir-me els meus pensaments, no sé, era una miqueta en aquest sentit. Però sí, ostres, va ser sorprenent que... Bueno, sorprenent, tampoc està passant malament el llibre, però vull dir que va ser molt divertit el fet aquest de...
0: Home, sí. Amb la competència que hi ha, sí. Tants llibres, tanta gent que ara escriu, no?
1: Sí, sabia que seria difícil, però... Al final, no sé, en aquesta vida sempre hi ha algú que aposta per algú que has fet... que li fa gràcia poder per el que intenta explicar o pel tipus de viatge o no sé ben bé el motiu, però sí, al final hem signat també per... Sí, és boníssim.
0: El presentes a algun lloc? O l'has presentat ja?
1: Aviam, vaig fer una presentació viatge llibre a Lliçà d'Amunt la setmana passada, en marc de l'UEC d'Atenes.
0: I com et va anar?
1: Molt divertit, perquè era la primera vegada que podia parlar del llibre i del meu viatge sense que la gent s'escapés.
0: I va venir gent?
1: Sí, devien ser 60 o 70.
0: Molt bé.
1: I, clar, teòricament era una xerrada de mitja hora, tres quarts com molt, al final es va cap a hora i mitja llarga, però, clar, va ser molt divertit. Al final podíem explicar això, tant jo com l'Anna, doncs, del que havíem viscut, i, bueno, també compartir alguns vídeos, així, una miqueta divertits que havíem fet, i, bueno, va estar realment molt bé. I, clar, la intenció és, bueno, evidentment, la presentarem a Molló, al poble del Ripollès, on hi estic molt de temps.
0: Molt vinculat amb ell.
1: Correcte. A Cadaqués, perquè també és un lloc molt especial per mi. I per l'Anna, no sé, penso que és un lloc molt romàntic, i al final parteix una miqueta d'aquesta relació, i, bueno, vaig estar parlant amb els de la Societat de l'Amistat i hem acabat de fixar una data. I, bueno, a tot el que surti, perquè al final és explicar una cosa que mai m'hauria pensat que em passés, de la qual estic superfeliç, i m'agrada xerrar-ne d'ella.
0: I aviat ho podem comprar, suposo que ho podem comprar, per, no sé si tens algun Instagram o algun lloc que es pugui comprar, o si no, també Amazon dintre de poc, no?
1: Sí, sí, amb el que vaig parlar amb l'editorial és que les primers, entre 150 i 300 els volia vendre jo, perquè és molt... em feia molta gràcia saber què li aportava la gent. Tocar les escrit i és molt maco saber doncs, el que, la, què li aporta la gent el que, quan llegeix.
0: El que vol saber la gent.
1: Sí, sí. I ara, per exemple, ja tinc feedback de gent que se l'ha llegit i, ostres, és molt gratificant. Actualment els comercialitzo jo fins al... crec que serà finals d'agost, principis de setembre, que ja es podrà comprar arreu de la península, o també a través d'Amazon o al portal de Telón d'Aquiles. I si algú vol ara, doncs ens pot escriure al nostre Instagram, que és OurLoveTandemTrip. OurLoveTandemTrip.
0: És veritat que tenim un Instagram i tot?
1: Sí, sí, que és el que fèiem servir una miqueta doncs, per explicar el nostre dia a dia, perquè la gent sapigués què fèiem. I també era molt divertit fer aquesta part. També penso que una miqueta el llibre va sortir arrel de les històries que penjàvem a l'Instagram. A l'Instagram cadascun dels dies ho explicàvem, el que fèiem, però
0: i
1: també...
0: I a partir d'aquí vau dir, sí. Va, i per què no ho escrivim en una novel·la?
1: Sí, sí, perquè més, clar, cadascuna de les històries partia de... Cada dia ens batejàvem, jo i l'Anna, amb un nom diferent. Ens feia gràcia. I llavors, a partir d'aquests dos personatges inventats, no sé, jo avui en dic Marc, l'Anna es diu Aina, pues, a partir d'aquests personatges explicàvem el nostre dia a dia intentant que en fos d'una forma divertida. I aquí es va recollir una miqueta la idea aquesta d'avançar amb la novel·la partint de personatges.
0: Fuim els ninis del llicenenc David Ferrer, que ha estat aquí amb nosaltres a Rap 107. Felicitats pel llibre. Ja ho ha dit a les formes de trobar-lo. I si no, espereu a l'agost, perquè sabeu que el trobareu a Amazon, aquest Fuim els ninis, que us recomanem des de Rap 107. David, felicitats pel llibre.
1: Gràcies, Carles, per deixar-me que vingui.
0: I vés a saber si em voldràs fer algun altre. Ja en parlarem, no?
1: Sí, però jo crec que... Sí, penso que m'agradaria, perquè... aviam, la gent diu... Ostres, s'ha escrit un llibre, això no ho pot fer tothom. Aviam, potser no ho pot fer tothom, però tothom ho pot intentar. Perquè penso que tots tenim coses que explicar. Que moltes vegades pensem que no li interessarà a ningú. Bueno, no sé, és la nostra opinió. I jo m'agradaria que tothom que té alguna cosa a explicar o té aquesta inquietud ho faci.
0: Ho perquè, plasmés,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè, aviam, no passa per res. Si després no arriba a bon port, és igual. És un exercici com un altre.
0: Com sempre, moltes gràcies. Que vagi bé.
1: Merci, Carles. Adéu. Que vagi bé. Adéu.
0: Heu escoltat aquest programa de Rap 107 en redifusió.
2: 012. La millor resposta.
3: Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
4: Doncs si ja ho tens clar, informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
3: No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure al Palau Sant Jordi.
2: Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

l'Ajuntament de Parets del Vallès convoca 3 places d'agent de la policia local. Si vols formar part del Servei Públic de Seguretat del municipi, presenta la teva sol·licitud. D'acord amb les recomanacions de la Direcció General d'Administració Pública de Seguretat, s'han d'incloure mesures per tal d'afavorir la participació de la dona en el procés selectiu. En aquest sentit, entre d'altres, no serà necessari disposar del permís de conduir de la classe A2 fins a la finalització del procés. Consulta les bases a la web de l'Ajuntament. T'esperem.

0: Aquest programa de Rap 107 l'oferim en redifusió.
1: I ara sí, Alfred López, que tenim aquí els nostres estudis, com a nou president de l'Associació d'Autors de Parets, nova junta directiva amb Gavino Serrano com a tresorer, Josep Manel Marí com a secretari, a més de la resta de la junta. Saludem Alfred López. Què tal, Alfred? Benvingut als estudis. Què tal?
2: Ben trobat, molt bé.
1: Com estàs?
2: Molt bé, molt bé. Molt content d'aquesta nova aventura en la que m'he embarcat. I amb moltes ganes de fer cosetes per als autors de parets i per al poble, també.
1: 22 de desembre va ser quan es va escollir la nova junta?
2: Sí, es va fer la junta, i una junta en la que, després de 3 anys del que es va formar l'associació, la junta antiga, pues, tenia que ja sortir, donar pas a una nova junta. Es va fer aquesta assemblea en Canoms i jo vaig presentar la meva candidatura, que va ser l'única candidatura també que ell va presentar, total, n'hi ha que dir-ho, i bueno, per unanimitat de tots els presents em van votar i em van escollir a mi i als companys de junta que presentava, que sí. Com ben has dit, era el Gavino i el Josep Mari.
1: Josep Manel Marí. Sí. A part, com a vocals hi ha José Luis Barca, el Modena Herrera, Raúl Oces, Natalí Navarro, Laura Pallarés i Sila Rodríguez.
2: Sí, mantindre també els mateixos que estaven també a la junta anterior per fer una feina continuista. Una feina continuista perquè han fet molt bona feina, i llavors ja no siguin tant Laura com el José Luis està de president i tesorers com estaven, però sí que està de vocals, perquè bueno, continuen fent aquella tasca que també han fet i que van ser també els que van aconseguir, pues, que tots els autors de París bueno, estiguessin junts en una associació.
1: Què et sembla que existeix una... Perquè no sé si hi ha moltes entitats, molts pobles que tenen una entitat com la vostra, oi?
2: Em sembla molt, molt interessant i molt, molt valuós, no? A més, perquè no hi ha molts pobles que tinguin entitats com la nostra, perquè no hi ha gaire pobles o gaire poblacions que tinguin un teixit tan ampli d'autors i de creadors tan gran com la nostra. Tenen en compte que nosaltres tenim a prop de 25 persones que ens dediquem a escriure, a les il·lustracions, a la dramatúrgia, etc. No? Tenim un grup molt important, no? per la quantitat també de persones que viuen a aquest poble. No? I tu te'n vas a altres poblacions que possiblement n'hi ha moltíssims més habitants i no tenen tants autors.
1: I tant. I inclús amb molts més habitants, sí. Jo estic parlant capitals de comarca, sí. Que no tenen, que no uneixen a tots els autors.
2: No uneixen i no tenen ni tan sabal tenen associacions.
1: Sí, perquè normalment tothom va a la seva, no?
2: Sí, a veure, el treball d'escriptor, d'autor, és una miqueta també un treball com molt solitari, no? També,
1: molt individualista.
2: Molt individualista. I també se té molt la idea aquella, falsa idea, del que l'autor és una persona egocèntrica, una persona que només vol vendre els seus llibres, que només vol pensar en ell, no? I que, bueno, jo he venido a hablar de mi libro i que no pensa... Tenim que trencar una miqueta amb aquesta falsa idea, no? Aquesta idea equivocada, no? Els autors, els escriptors, escritores, són persones com un altre treballador, no? Que volen treballar. I tenim també la riquesa de compartir els nostres coneixements, les nostres històries que escrivim amb el públic, amb el poble, i que volem que també altres puguin aportar-nos coses beneficioses per nosaltres i nosaltres per a ells, no? Fer xarxa és important, és important.
1: Bé, dius que vols ser continuista, però lògicament hi ha noves idees i propostes per promocionar els autors locals.
2: Sí, clar.
1: Quines?
2: Tothom tenim idees i intentar posar... A veure, idea n'hi ha milers d'idees, sempre se fan pluges d'idees, no? Però una de les meves idees... no és una idea, no és una cosa que no hagin pensat altres, però sí que és una de les meves prioritats és impulsar les xarxes socials, no? De l'entitat, de l'associació, que era una cosa de les que sí que estava una miqueta morta, perquè per falta de temps, perquè els membres de l'antiga junta pues no tenien temps. Jo sóc una persona que tinc força experiència en xarxes socials, gran de la part de la meva feina la faig en xarxes socials, és un terreny que domino molt bé, o almenys força bé, i crec que avui en dia la presència en xarxes socials de qualsevol persona, ja sigui un escriptor o és un lampista, qualsevol persona que es dedica professionalment a alguna cosa té que tenir presència en les xarxes socials, no? I donar a conèixer la seva feina i a donar a conèixer a ells com professionals. Llavors, era una cosa que en la que no estava activada totalment, no es publicava de tant en tant, no es publicava tot el que se tindria que publicar, i el que sí que vull és impulsar-les, posar, el primer de tot, impulsar, posant tots els perfils dels autors i autores que tenim a parets, perquè la gent els conegui, perquè diu, bueno, és que, bueno, si la gent ja segueix a...